0: La Juventud de España para 2025, que refleja esta realidad de la población balear entre los 16 y 29 años. Es la peor cifra, la peor realidad entre las diferentes comunidades autónomas. En el caso de la compraventa de una vivienda, el informe desprende que si en España los jóvenes necesitaban 4 años de salario íntegro para la entrada de un piso, en el segundo semestre de 2024, en Baleares, los jóvenes necesitaban un par de años más, en concreto 7, de sueldo íntegro. Una situación que refleja la realidad en 2024 y 2024-2025 el precio ha continuado al alza. De hecho, en los últimos 3 años, coincidiendo con el inicio de esta legislatura y según los datos que facilitaban hace algunas semanas los notarios, se ha duplicado el precio de la compraventa de la vivienda en nuestra comunidad autónoma. Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno pone en marcha ayudas directas de 10.000 euros para impulsar la compra de una vivienda entre los menores de 40 años. Una cuestión que queremos valorar con Pau Emili Muñoz, que es el presidente del Consejo de la Juventud. ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: Hemos dado algunos datos que nos hablan de la dificultad de emancipación entre los jóvenes. Son datos que forman parte del último informe del Consejo de la Juventud de España, que nos sitúan sobre todo, nos muestran la realidad de 2025 y 2024. Lo que está claro es que los precios de la vivienda siguen subiendo. ¿Dónde se sitúa actualmente la tasa de emancipación de la población joven de las islas?
1: Bé, cada vegada que tenim l'observatori, que és cada 6 mesos, l'emancipació va baixant. Les darreres dades que tenim, si no recordo malament, crec que era un poc més d'un 16% de joves emancipats, la qual està molt per davall la mitjana espanyola i bastant per davall la mitjana europea. Això vol dir que la situació és realment greu.
0: Clar, y basta ver cuánto del salario es. Nos habla de la imposibilidad. Ya no hablamos, cuando hablamos de jóvenes y vivienda, ya no solo hablamos de dificultad, hablamos de imposibilidad, porque en la media nos encontramos que los jóvenes tendrían que destinar más del 100% de su salario, del salario medio neto de una persona joven de esta comunidad autónoma, al pago de una vivienda. Es absolutamente inviable.
1: Clar, les darreres dades que tenim, que és del segon semestre del 2024, sí. I el segon semestre sempre sol ser un poc millor, perquè és temporada turística, ve molta gent jove a fer feina, si llibres ja emancipada, però tot i així, les darreres dades que tenim és que els homes haurien de destinar un 112% del seu sou sense a pagar un lloguer, sense comptar aigua, electricitat, menjar, etc. I les dones un 122%. Per tant, realment, la situació és molt greu.
0: ¿Qué alternatives encuentran los que sí logran emanciparse? ¿Cuáles son las alternatives?
1: Sí, normalment s'ha de compartir pis amb amics, amb companys, amb parella, perquè és vera que tot sol és realment impossible. També tenim testimonis de gent jove que se vol fer una casa o vol tenir una hipoteca per poder-se comprar un habitatge i els bancs no donen hipoteca si no són dues persones, no? Si no estàs en qualcú altre que en sols dos sous junts pugui garantir que podràs pagar. Per tant, això el que fa és reduir moltíssim les possibilitats de tenir una vida normal, una vida que haurien de tenir tots els ciutadans de les Illes Balears, com a mínim, a zero, pràcticament.
0: Clar. Cuando hablamos de la tasa de emancipación de la población joven, porque es verdad que hablar de población joven es muy laxo. De hecho, las nuevas ayudas para la compra de una vivienda entre la población joven del gobierno nos habla de menores de 40 años. Cuando hablamos de esa tasa de emancipación, ¿qué nos dice esa cifra, ese 16% de jóvenes que logran emanciparse con respecto a la edad?
1: Sí,
0: ¿cuánto más tarde nos estamos emancipando ahora?
1: Sí, eso realmente. És a dir, nosaltres, quan el Consell de la Joventut parla de gent jove, parlem de 16 a 29 anys, que és el que seria gent jove. També el que s'està intentant fer, imagina, des del govern, quan posen ajudes per gent jove que apliquen fins als 40 anys, és intentar ficar en l'imaginari col·lectiu que una persona de 40 anys és jove. Això, no, òbviament, no ho vull ofendre ningú, però hem de ser conscients que una persona de 40 anys ja no és jove. Passats dels 30, ja no és jove. Llavors, clar, jo imagino que és menys greu dir que tenim moltes persones joves que no se poden comprar un habitatge que no dir que tenim moltes persones joves i moltes persones adultes que tampoc no ho poden fer. Llavors, si ampliant l'edat de joventut fins als 40 anys, seria com Grenar de Vallsestora, i aquí no està passant res, perquè com que encara són joves, encara no fa falta tinguin una vida digna, tinguin un salari digne, tinguin un habitatge digne. Llavors, això és una estratègia que és molt evident que no és real les dades que ens estan intentant posar damunt la taula. Llavors, nosaltres el que reivindicam és que persones joves són de 16 a 29 anys que tenen problemàtiques concretes. Més enllà d'això, són persones adultes que també tenen unes problemàtiques concretes i s'haurien de fer actuacions una mica diferents per cada situació vital en què estan els sectors de població.
0: És verdad, i por eso le preguntava por las cifras vinculades a les edades, ¿no? Cuando hablamos de emancipació, porque es verdad que situar 10 años más tarde, ¿no? El colectivo de jóvenes lo que hace es distorsionar las cifras, ¿no? Porque es cierto que al final las cifras nos dan la medida de cuál es la situación. Ponemos 10 años más a esa población joven, que es lo que hace el gobierno con estas ayudas, que definitivamente lo hace para beneficiar a un número más amplio de la población, pero, como dices, distorsiona la realidad, ¿no?
1: Sí, així és. Ara mateix, com hem dit abans, està un 16,2 d'emancipació i són xifres que estan molt per davall, tenint en compte que un 36% de la gent jove que fa feina a Illes Balears està sobrequalificada, que tenim un 13,7% de gent jove en risc de pobresa i que més del 50% dels joves estan empleats. Que això també és una xifra que per un costat pot ser positiva per qui realment vulgui tenir feina, però també indica que hi ha un abandonament escolar bastant gran perquè la gent jove s'ha de posar a fer feina tot d'una per poder tenir dobles, per poder arribar en qualque moment a poder-se llogar un pis o molt més endavant a comprar un habitatge. Per tant, la situació a Illes Balears és bastant crítica i estem veient efectes realment devastadors, i no només amb el sector econòmic, també estem parlant de problemes de salut mental, de treball, etcètera, d'educació, etcètera. Per tant, la situació de l'habitatge afecta a tots els aspectes de la vida de les persones.
0: Incluso hablamos del éxodo, ¿no? Porque ahora decías, ¿no? Muchos jóvenes que se ven abocados a buscar un empleo, a trabajar, jóvenes que están sobrecualificados en muchos casos, y eso puede provocar dos cosas, ¿no? O que estén desempeñando un trabajo para el que no se han formado, ¿no? O para el que están sobrecualificados, y dos, que decidan marcharse, ¿no? Donde poder tener un empleo que se adapte, ¿no? a su formación y a su talento.
1: Clar, això és un drama des de dos perspectives molt clares, no? Una és un drama social, que és que la gent ha d'abandonar la seva terra per no poder tenir la possibilitat de tenir-hi una vida digna, i després, jo no sóc economista, però això també és un drama econòmic, és a dir, una persona jove se li inverteix sanitat pública, educació pública per formar-lo, i quan li toca té l'edat de poder retornar aquesta desinversió que ha fet el govern amb aquesta persona, se n'ha d'anar a un altre lloc a ser productiu, diguéssim, no? Per tant, això també, diguéssim, que és perdre capital humà que se li ha invertit molt de bé per poder-lo fer productiu, i després se'n beneficia un altre país, un altre lloc. Llavors, això també, vist des d'un punt de vista purament econòmic, també és un molt mal negoci. I després, clar, el fet d'haver-te d'anar a fora per fer feina, per veure que en el nostre territori no pots fer-ho, també és molt greu.
0: ¿Por dónde pasa la solución? Es un grave problema del que venimos hablando, que venimos soportando y padeciendo en los últimos años, El govern insiste en que topar los precios de los alquileres no es la medida, ¿no? Siguen pensando en aquello, en ese mantra que repiten, en que el mercado se regulará solo cuando exista una mayor oferta de vivienda. En el mientras tanto no se pronuncian y simplemente dicen que limitar los precios del alquiler no sirve y no funciona. Es algo que repiten sin avalarlo, ¿no? Con datos, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, el caso de Barcelona, donde claro, sí, efectivamente está funcionando. Claro, en medio de todo esto, ¿qué posibilidades tenemos?
1: Això és realment molt senzill. El problema de regular els preus dels lloguers és que els pisos més cars surten de la borsa d'habitatge. La gent que té pisos que valen molt de dos bé s'estima més no llogar-los que llogar-los molt barats. Què passa? Que la majoria de població no aspiren a aquests pisos. I més, aquests pisos són molt pocs. La majoria de pisos són pisos de normals, no? Els pisos de luxe n'hi ha molt pocs. Per tant, si se'n van aquests del mercat d'habitatge, no afectarà. I això és una cosa que li han repetit en el govern moltes vegades, que efectivament és el que està passant a Barcelona. Van sortir uns quants pisos del mercat del mercat que eren els de luxe. I no ha estat cap drama. Això per un costat. Després, el govern diu el mercat se regularà tot sol. Segurament d'aquí 30 anys efectivament el mercat s'haurà regulat i una família de classe mitjana del nord d'Europa se podrà comprar una casa a Mallorca, però no haurà cap família de classe mitjana mallorquina que se pugui comprar una casa. Aquest és el problema, és a dir, si el mercat fos les Illes Balears o fins i tot el conjunt de l'estat espanyol, el mercat se regularia un poc més aviat i efectivament seria 10 anys de passar-ho terriblement malament i al final s'acabaria regulant. Què passa? Que el mercat de les Illes Balears és un mercat europeu on els sous que tenim aquí no poden competir en els sous de la resta d'Europa. Per tant, el mercat, primer tot, si se regula, se regularà d'aquí 40-50 anys i després acabarà la mitjana on no haurà cap illenc que hi arribi. I això no és una solució. Llavors, quina solució hi ha? Primer de tot, restringir la compra d'habitatge a no residents, o que acreditin uns anys de... O sigui, que s'ha d'acreditar uns anys de residència, que de fet diuen que no se pot fer i tal, però les mesures aquestes que ha presentat ara el govern ho diu, no pots optar a la mesura si no acredites 5 anys de residència, per tant, sí que se pot regular segons residència, i així sí que limites el mercat a un mercat illenc, diguéssim, és l'estat espanyol, i així sí que se podria arribar a regular. Això seria una cosa molt bàsica, l'altra, topar el preu del lloguer. I després, i si no se vol fer totes aquestes mesures, d'acord, perfecte, i de que els sous de les Illes Balears siguin exactament els mateixos que la resta d'Europa, i així sí que serien competitius, i després ja ho deixem en mans del mercat. Però o els lloguers baixen o els sous pugen moltíssim. Llavors, no pot ser que els lloguers no baixin i els sous no pugin, perquè no és cap tipus de solució. I després, clar, aquestes mesures que presenta el govern, donarem 10.000 euros a qui vulgui comprar una casa, d'acord, imagina encara els pisos de totes les cases són 10.000 euros més barats, però és que això no, o sigui, el percentatge de les persones que pot passar a pagar de 350.000 euros per un pis a 340.000 euros per un pis, no hi ha gaire diferència. No, jo, les conselleres juntes, estic convençut que això no marcarà una diferència gaire substancial. La gent que ja se podria comprar una casa ho tindrà un poc més fix, un poc més fàcil, però la gent que no pot comprar-se un pis perquè els preus han pujat de manera desproporcionada, no l'ajudarà gens aquesta mesura. Per tant, hauríem de... I nosaltres el que els deim, quan més esperin, més radicals hauran de ser les mesures, més contundents hauran de ser les mesures. Llavors jo crec que tenen por a fer qualsevol cosa que sigui un poc més significativa, però que com més esperin, més significatives hauran de ser. Per tant, no tot el que els instem és que posin solucions com més aviat millor.
0: I ponen sobre la mesa medidas de, bueno, como la anunciada y que pondrán en marcha a partir de mañana, ayudas directas de 10.000 euros para la compra-venta de una vivienda entre menores de 40 años. Son ayudas a fondo perdido y podrán financiar la compra de inmuebles de hasta 382.000 euros. Se podrán beneficiar tanto las viviendas de precio limitado como las de mercado libre. Hay un presupuesto, eso sí, cerrado, que es de 6 millones de euros, por lo que podrían beneficiarse 600 personas. Y efectivamente hay que acreditar 5 años de residencia en las islas. Claro, 10.000 euros es una ayuda que beneficiará al que ya puede comprarse, al joven de menor de 40 años que ya puede comprarse una vivienda, ¿no? El que no puede, con estos 10.000 euros, seguirá sin poder, ¿no?
1: Sí, así es, así es. Aquests 10.000 euros, o sigui, i nosaltres això també ho deim sempre, eh? Qualsevol ajuda, qualsevol mesura és millor que no fer res, però la crisi de l'habitatge és una de les grans preocupacions. Diria que ara està en el top 1 de les darreres enquestes de preocupacions a la gent jove, i que mos diguin, no, mira, ja tenim la solució, es dona 10.000 euros a gent que ja se pugui comprar un habitatge, això pareix fins i tot un poc ridícul proposar-ho com a una solució real. Repetim, qualsevol cosa que se faci està bé, el que passa és que s'haurien de començar a posar solucions més sèries i més contundents damunt la taula, perquè si no, com veiem cada 6 mesos, els preus de l'habitatge pugen, el percentatge de joves emancipats baixa i la precarització general de la societat també està a l'alça.
0: Pues esta és la situació.
1: Sí, tant de bo se poguessin començar a aplicar mesures que sí que poguessin pal·liar un poc els efectes de la crisi de l'habitatge.
0: Pau Emili Muñoz, president del Consell de la Joventut aquí a Balears, gràcies i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Hay cenas que empiezan con un plato de pasta y terminan convirtiéndose en una bonita historia. Este verano, en Villa Sofía, la noche se saborea muy despacio. Cocina mediterránea, una copa de vino y música en directo bajo las estrellas. Restaurante Villa Sofía. Carpe Noctem, en Cap Vermell Gran Hotel.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: ¿Buscas coche al mejor precio? Visita Crecar Ocasión en Avenida General Luque 393 de Inca. Vehículos de ocasión, seminuevos, kilómetro cero. Como un Mini One desde 14.900 euros, con financiación a tu medida. Crecar Ocasión en Avenida General Luque 393 de Inca. O también en crecarocasión.com.
5: El dissabte 25 de juliol a les 21:30, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, a les bodegues Macià Batlle, amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo. Hi haurà tast de vins Macià Batlle i productes mallorquins. Entrades anticipades al Club del Subscriptor d'Última Hora, El Corte Inglés i a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Recaptació a benefici d'Amics de la Infància.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es.
6: Si con las humedades te las tienes que ver.
7: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
8: Murprotec. Lynk & Co ya está en Mallorca. Descubre una nueva forma de conducir con tecnología punta, autonomías líderes y precios imbatibles. Visita las nuevas instalaciones en Autovidal, Gran Vía Sima 24, junto a Volvo. Y prueba toda la gama, 01, 02 y 08. Reserva tu prueba de conducción. Lynk & Co es wonderful.
9: 10 años de Orgullosamente Inca. 10 años de la fiesta del orgullo más grande de Mallorca. Y lo celebramos con la radio en directo. Hoy por hoy Mallorca, desde la capital del reggae. Hoy por hoy Mallorca especial, Orgullosamente Inca. Charlaremos con los protagonistas de esta cita ineludible del verano mallorquín. Orgullosamente Inca, The Wines. Especial Hoy por hoy Mallorca, este viernes desde las 12 y 20 del mediodía con Esther Vicens.
0: Pues sí, mañana ya estaremos a partir de las 12 y 20, programa especial, Hoy por hoy especial, para celebrar el orgullo, para seguir celebrando el orgullo, Orgullosamente Inca, que cumple 10 años y allí vamos a estar en esa celebración con todos los protagonistas de esta nueva edición del orgullo, y no se pierdan ese programa en directo. Pep Noguera, por supuesto, estará con nosotros un viernes más y además con más motivo, porque ya saben que es uno de los organizadores de este orgullo, el orgullo de Mallorca, que regresa el sábado a Inca. Nosotros el programa lo haremos mañana de 12 y 20 a 2. Y ahora llegamos a la 1 de la tarde, y si quieren participar en Punto de Mira, ya saben que nos pueden enviar mensajes a través de WhatsApp.
10: 677-92-6097.
0: Después del boletín informativo, les escuchamos.